Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

menys bé els llocs on aniré quan sigui el moment. I ell és del seu món,

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Chomo loco!

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: Gracias.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

nada claro. Oh. Me he preguntado, oh, si estás pensando.

0: Gràcies. Gràcies, bon vespre.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artac.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Això que no surti al vídeo.

0: la leche.
1: Joder. Ahora, ahora. Bravo, bravo.

0: Santa. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

era. Us importa sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida us

glad. I el camí que ell fa feu vostre, i voleu seguir-lo a cega, confieu, potser per sempre,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio, ¿verdad? Senset.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Raquel.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta. Pensa.

0: ID3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. Una jornada històrica que les Balears no viuen des del 1905. A les 8 i mitja del vespre, la silueta del sol quedarà coberta per la lluna, un fenomen excepcional pel qual les illes han preparat tot un dispositiu especial per evitar aglomeracions. Just en aquesta hora, ara a les 8, comencen els primers talls de trànsit, que seran al far de Puntanat i a Menorca i a la platja de Palma. Allà ja hi ha persones que hi han arribat fa uns minuts per veure l'eclipsi.
2: Hem vengut molt prest, hem aparcat davant de les 8 perquè sabíem que hi havia restriccions i ho hem fet sobretot per les nines perquè ho volíem veure i ho volíem veure bé.
1: A les 12 comencen els talls a Eivissa, a les 3 a la Serra de Tramuntana i a Menorca la resta de restriccions s'iniciaran a les 5 de l'hora baixa. Això sí, aquests horaris podrien patir alguns canvis avançant-se si fos necessari. Durant l'informatiu matí d'avui repassam tot allò que s'ha de tenir en compte per veure aquest eclipsi. I a banda dels talls de trànsit, l'altre aspecte a tenir en compte és la visibilitat, si el temps ens permetrà veure aquest fenomen. Margalida Ribas, bon dia.
3: Bon dia.
1: Que és el que es preveu just per a l'hora de l'eclipsi, a partir de les 7 i mitja del vespre.
3: I en general avui esperam una jornada assolellada. I en el cas del moment just abans de l'eclipsi, allò que més ens interessa no serien els núvols que podem tenir a sobre de les illes, sinó entre les costes de l'arxipèlag i el llevant peninsular. En el cas de Mallorca i Menorca s'espera una molt bona visibilitat per poder veure aquest fenomen, mentre que en el cas de les Pitiuses, cap al capvespre s'espera que es puguin formar novament tempestes al llevant peninsular, que tindran vents de l'oest que es podien desplaçar alguns intervals de núvols prims cap a la zona de les illes, i concretament seria el sector de les Pitiuses on es preveu que puguin arribar aquests petits intervals de núvols alts. Per tant, no vol dir que en aquella zona de l'arxipèlag no puguin veure l'eclipsi, però sí que s'espera que el cel estigui una miqueta més enterbolit, un cel més variable a causa de la presència d'aquests intervals de núvols prims. Per tant, haurem d'anar seguint de prop com realment acaba evolucionant aquesta tempesta i com es tradueix pel que fa a l'arribada de núvols. Però a hores d'ara, segons la previsió actual dels models, tindrem una molt bona visibilitat, com comentaven, tant a Mallorca com a Menorca, i en el cas de les Pitius també es podrà veure, però sí que destacam aquesta presència de núvols.
1: Bones notícies, per tant, per bona part de les Balears. És un dia en què també s'esperen moltes aglomeracions de gent. És important saber, per tant, quina temperatura farà. Continuarà avui la calor.
3: Idò, sí, avui continuem parlant de calor, però es verà que aquests valors més elevats es restringiran de cap al sud de l'arxipèlag. Avui destaca l'entrada de vent de component nord, que, per tant, frenarà l'ascens dels valors de temperatura màxima tant al nord de Mallorca com també a l'illa de Menorca. Si parlam de valors numèrics, s'espera que arribem als 35 i aquests es puguin superar arreu de les illes, amb avisos grocs a l'interior i sud de Mallorca, també al sector de les Pitiuses, i concretament de l'illa de Mallorca, novament s'esperaran aquells valors més elevats que podrien quedar entre els 36 i els 39 graus. Per tant, en general tornarem a parlar d'una jornada marcada per aquestes temperatures elevades i encara per la presència d'avisos actius, que en aquest cas serien de cap al sud i grocs.
1: Gràcies, Margalida. Precisament per mort de la meteorologia, tots els municipis de les Balears es troben avui en un nivell d'alerta 4 per foc, és a dir, el risc màxim.
4: L'Ivanat tindrà mobilitzats avui 161 bombers forestals, dels quals una cinquantena fan reforç extraordinari per l'eclipsi. N'hem parlat a l'informatiu matí amb Joan Simonat, conseller de Medi Natural.
5: Per això hi ha aquestes restriccions a molts de llocs per accés de vehicles.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Paolo.

Así

Un placer estar aquí con ustedes.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí del mes d'agost. Avui, sobretot, centrades en l'eclipsi. Avui, com dèiem, és el dia d'aquest fenomen i malgrat que en aquests moments encara queden prop de 12 hores per l'espectacle astronòmic, ja s'han produït els primers talls de trànsit a les carreteres. Per exemple, des de fa una hora, alguns dels accessos a la platja de Palma. I connectem en directe. Toni Sastre, bon dia.
1: Bon dia. De moment, aquí a la primera línia de la platja de Palma, hem de dir que hi ha tranquil·litat, normalitat, els comerços han obert i les terrasses estan plenes de gent que berenen. Això sí, hem pogut parlar amb un turista que avui hora baixa d'acompanyar la seva filla a les 5 a l'aeroport i ens comentava que passa pena perquè no sap com l'afectaran les restriccions que a les 12 començaran a l'autopista de Llucmajor. Diu que no ha tret cap autorització per entrar i sortir d'aquesta zona.
2: L'eclipsi per mi és més un problema que un fenomen atmosfèric. És un problema. No m'agrada gens a mi. No m'agrada aquestes coses així, no m'agraden, perquè l'únic que creen és una mica de confusió i caos.
1: Cort recomana als treballadors i clients de la zona imprimir la credencial i col·locar-la en un lloc visible del cotxe, encara que també podrà mostrar-se amb el telèfon mòbil durant els controls d'accés, que durant tot el dia durà a terme la policia local en aquest indret de Palma.
0: Gràcies, Toni. També han començat a les 8 les restriccions al far de Punta Nati a Menorca, on s'ha tancat la carretera d'accés. Allà hi ha Gemma Carrasco. Gemma, bon dia.
3: Bon dia, sí, a Punta Nati. A les 8 i pocs minuts ja hi han quedat instal·lades les barreres que impedeixen l'accés en vehicle, amb una senyal ben gran que hi diu pas exclusiu, serveis i veïns. En aquest primer punt, on ens trobem, hi ha un informador que controla els accessos i més endavant, allà on ja no hi ha llocs ni hortals, hi ha un segon tall a partir del qual no podrà passar cap vehicle, tampoc els residents de la zona. Recordem que Punta Nati és una zona considerada sensible o de risc per observar l'eclipsi i avui només s'hi podrà arribar a peu o amb bicicleta a partir de les 5 del capvespre o abans, si és necessari, es tancaran també els accessos als fars de Cavalleria i del Toro i també als carrers més pròxims als punts oficials d'observació. Ciutadella, a on es preveu la major afluència de tota l'illa, ja que concentra la major part d'aquests punts i ja ha dit que els tancarà abans, ho farà a les 3. El dispositiu comptarà en aquest municipi amb 29 agents de la policia local i 18 bombers actius. També estarà operatiu el Copal, el centre d'operacions que coordinarà els serveis en protecció civil i emergències. Amb tot, la policia demana respectar la senyalització i tenir molta prudència, sobretot a l'hora de sortir dels punts d'observació. Sentim el subinspector José Calero.
4: No es tanto la entrada al sitio, sino como la salida. La salida, para evitar colapsos, atascos, tienen que tener paciencia. Más vale perder un tiempo esperando, salir de manera ordenada y escalonada para evitar pues este tipo de que se pueda dar ese colapso.
0: I el Centre de Coordinació d'Emergències es reunirà a les 11:30 per analitzar com transcorren les primeres hores del dispositiu de l'eclipsi. Abans, en aquesta hora, a les 9, està prevista la constitució i el desplegament del dispositiu i dels llocs de comandament, un a cada illa.
5: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, ha explicat que els principals riscos seran per l'aglomeració de persones en espais sensibles, cosa que augmenta la possibilitat d'incendis forestals.
6: Comptarem amb molts serveis que estaran implicats per coordinar la situació i per poder afavorir la seguretat especialment, però també comptem amb els ciutadans, perquè és habitual que els ciutadans de les Illes Balears pues, demostrin aquesta responsabilitat que tenen en altres emergències, situacions complicades que hem tingut a les illes.
0: Arribem a les 9 i 4 minuts, passam el relleu ara als companys del programa El Dia, que avui estaran ben pendents també de tot el que passi relacionat amb l'eclipsi.
7: Més informació a ib3notícies.com. ib3

0: Radio'da Sensel.com.
1: Canlı Skol. İtul.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina, ni para el coche del gasolinero.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, falten 9 hores i 38 minuts perquè comenci l'esdeveniment astronòmic del segle, l'eclipsi solar total, i ja hi ha restriccions de trànsit i gent agafant lloc a algunes de les zones des d'on es veurà millor. Una de les zones on més prest s'hi han de posar amb les restriccions és a Platja de Palma. Quina és la situació en aquesta hora? Toni Sastre, bon dia.
2: Bon dia, de moment, tranquil·litat en aquesta primera línia, mentre que la segona línia, que és per allà on hi passa la carretera que recorre aquesta Platja de Palma, sí que he vist els punts estratègics que la policia local ha posat en barreres, en cons, en cartells de restriccions de pas que s'activaran a les 12, que diguem que és quan comença el gran dispositiu. Hi ha hagut persones, com bé dèieu, que han arribat ben prest per precisament evitar aquest control. És el cas d'aquesta mare que ha arribat ben prest en aquesta Platja de Palma amb les seves filles.
3: Aparcat davant de les 8 perquè sabíem que hi havia restriccions i ho han fet sobretot per les nines perquè ho volíem veure i ho volíem veure bé.
2: Cort habilitarà també corredors segurs per garantir la mobilitat i l'accés a infraestructures essencials com l'Hospital Universitari Son Espases, Son Llàtzer i l'aeroport durant tota la jornada d'avui.
1: A la segona meitat del dia es preveuen aglomeracions a diferents indrets de les illes per veure aquest eclipsi. Les persones més previsores també n'hi ha hagut a Calvià. Un exemple l'hem trobat a la platja de Santa Ponça. Cristina Bussà, bon dia.
4: Bon dia, així és. Des de primera hora han pogut veure gent damunt l'arena ben preparada per passar el dia a la platja fent cercle amb les cadires i també amb les geleres i les tovalloles.
5: I han quedat amb gent que ha vingut de Canaris, que són ben de Canaris, són amics de la família, però al moment les 5 sobaixen m'ho anem, avui mos quedarem un poc amb més.
4: Però també hi ha gent que ha vingut ben a posta, així ens ho han explicat aquests dos homes.
6: I have three cameras with me and I'll take a lot of photos. I've been planning it for a year.
4: Diuen que fa un any que ho tenen reservat i han vengut ben equipats en càmeres, ordinadors i telescopis per immortalitzar el moment.
1: Les hores clau són les 7:38. La lluna es començarà a interposar entre la Terra i el Sol i en manco d'una hora ja l'haurà ocultat completament. Entre les 8:30 i les 8:34 es convertirà de nit i la totalitat de l'eclipsi començarà primer a Menorca, com dèiem, a les 8:30, progressarà cap al sud fins a arribar a Formentera, on la totalitat de l'eclipsi serà a les 8:33 minuts. La durada màxima és a Mallorca i la mínima a Formentera. Per viure l'eclipsi amb seguretat, per evitar el risc d'incendis, es blindarà la Serra de Tramuntana i alguns paratges naturals d'arreu de les illes. En qualsevol cas, sigui on sigui, allà on decidiu viure l'eclipsi, s'ha de fer amb seny. Xisco Caimari, tècnic dels bombers.
7: Bueno, tothom està un poc expectativa, no?, d'aquest dia tan especial, però sobretot sentit comú. I a l'hora de finalitzar l'eclipsi, pues, precaució, anar ben planificat la ruta que fem, si ens farà vespre d'ull interna, hidratació i el mòbil carregat.
1: I des del primer moment en què la lluna es comença a interposar davant el sol, s'han d'utilitzar, recordem-ho, ulleres homologades especials per l'eclipsi per evitar lesions oculars. A partir de les 3, recordem, talls de trànsit, els talls de trànsit més importants i podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial que es farà a través d'IB3 Televisió. I en internacional s'eleva a més de 180 els morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 registrat a Colòmbia. Amb aquesta informació arribem al final d'aquest butlletí. Són les 10:04 minuts. Més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Maria
1: també.
0: I mai anem a ciutat i tu te creus que m'ho estàs copiant a mi?
2: Mira, Maria, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
3: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Ahora, dale al play, dale al play.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: d'aquí mitja hora està convocada la primera reunió de la jornada del CECOPI del protocol Eclipval, tot i que el dispositiu ja està en marxa des d'ahir i tots els mitjans implicats en contacte permanent.
1: Tots els municipis de les Balears es troben avui en un nivell d'alerta 4 per foc, és a dir, en risc vermell, és el risc màxim. L'Ivanat tindrà mobilitzats avui un total de 161 bombers forestals, dels quals una cinquantena fan reforç extraordinari per l'eclipsi. La reunió de les 11:30 comptarà amb la participació de la presidenta del govern, Marga Proens, també del delegat del govern d'Espanya, Alfonso Rodríguez, en una entrevista fa unes hores a l'informatiu matí d'aquesta casa. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, ha explicat que els principals riscos avui seran per l'aglomeració de persones en espais sensibles, un fet que augmenta la possibilitat dels incendis forestals.
2: Comptarem amb molts serveis que estaran implicats per coordinar la situació i per poder afavorir la seguretat especialment, però també comptem amb els ciutadans, perquè és habitual que els ciutadans de les Illes Balears demostrin aquesta responsabilitat que tenen en altres emergències, situacions complicades que hem tingut a les Illes.
0: Si encara no heu decidit des d'on viureu l'eclipsi, encara hi sou a temps.
1: Això sí, heu de saber que la major part del tall de trànsit previstos avui són a partir de les 3 del capvespre, tot i que n'hi ha que seran abans. Teniu tota la informació al web eclipsisegur.cai.es i podeu comprovar la visibilitat a horitzó2026.com, també a l'aplicació del mateix nom.
0: I en aquesta hora ja estan complets els aparcaments habilitats per veure l'eclipsi a Banyalbufar i Estellencs, a la Serra de Tramuntana.
1: Les autoritats demanen que no s'hi vagi en vehicle privat perquè tanmateix ja no s'hi pot entrar. Les serres, l'indret de les Balears, on es preveu que hi hagi més aglomeracions avui. Per evitar-les i també per prevenir incendis forestals, s'han posat en marxa un seguit de restriccions en un dispositiu que la Guàrdia Civil ha qualificat ja de sense precedents. La portaveu, Mari Carmen Molla, insisteix que els ciutadans s'informin sobre la situació a les carreteres i també de l'accés als aparcaments. Són declaracions del programa El Dia.
3: Hacemos el llamamiento que la gente solo estacione en esos lugares habilitados, porque si estaciona pues en una zona de pasto seco, pues puede ser el inicio de un incendio, ¿no? Y queremos evitarlo.
0: I encara sóc d'informació de servei. Atenció, perquè l'Ajuntament de Valldemossa ha emès un ban en què comunica que les ulleres que han repartit el consistori no són recomanables per a l'observació de l'eclipsi. El missatge remet a la comercialitzadora i a les seves xarxes socials amb el perfil Eclipse Baleares. Així que alerta, una alerta que es fa extensiva a tothom que tingui ulleres commemoratives de l'eclipsi de la marca Eclipse Baleares.
1: El comunicat de l'empresa comercialitzadora diu que les deficiències detectades són similars a les de les ulleres que varen haver de ser retirades del mercat fa uns dies. Les de Lionstar ESP, Pelispan, Homenaje, Horro i també la marca Opticalia. El filtre d'algunes pot ser massa fosc i no permet veure el sol, per la qual cosa, i aquí està el risc, la persona usuària se les pot treure per comprovar o per mirar directament el sol. En una entrevista a l'informatiu matí, la cap de secció d'oftalmologia de Son Espases, Anna Cardona, ha recordat la importància de cuidar-se els ulls sempre i especialment en un dia com avui.
4: És important utilitzar aquestes ulleres. No m'observeixen qualsevol ulleres de sol, radiografies, ni pantalles, ni mirar pel mòbil. Hi ha que utilitzar aquestes ulleres.
0: I un darrer punt, el Ministeri d'Exteriors ha reduït a 75 el nombre d'espanyols desapareguts al terratrèmol de Colòmbia. Amb aquesta informació arribem a les 11:04. És tot de moment. Més notícies a les 12.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

Hey, Fonzie.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Dale, verdad. Senset.com.
1: Jo, l'escolt. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. En aquesta hora comencen les restriccions de trànsit a molts de punts de les illes amb motiu de l'eclipsi. Tot d'una connectarem amb Eivissa i veurem com afecta a la platja de Palma, un dels llocs on es preveu més afluència de gent, però abans volen saber quina és la darrera hora des del Centre de Coordinació d'Emergències 1-2, on es produeix en aquesta hora la primera de les reunions de coordinació de la jornada. Direcció General d'Emergències, Carme Moreno, bon dia.
2: Bon dia. La reunió de DIC encara continua, ha començat de vegades quan faltaven

0: I minuts per les 12. La trobada està presidida per la presidenta del govern, Marga Proens. També hi es presenta el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, la vicepresidenta i consellera de presidència, Antònia Estarelles, així com els consellers d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, i la consellera de Salut, Manuela García. També hi ha el tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, Javier Bonet, els màxims responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. A més, per via telemàtica, els responsables dels diferents consells insulars segueixen aquesta trobada. Minuts abans de la reunió, en declaracions al programa El Dia d'aquesta Casa, la consellera Estarelles ha demanat a la ciutadania que s'informi. L'escoltam.
1: Ens preocupa només una cosa, que la ciutadania no s'hagi informat com toca i que hi pugui haver qualque desinformació o qualque informació que no hagi arribat en els punts.
0: A la pàgina web eclipsisegur.caip la ciutadania pot trobar la informació disponible per veure de manera segura aquest esdeveniment. També es recomana consultar el mapa de carreteres en cas de desplaçaments i tenir cura del medi ambient per l'alt risc d'incendi.
2: I els aparcaments especialment habilitats a Estellencs i Banyalbufar ja estan complets, així que recomana no provar ni tan sols d'anar-hi. De fet, s'acaba de tancar el trànsit la carretera entre Esporles i Banyalbufar. Recordeu les recomanacions, que són planificar precaució, seny i evitar desplaçaments innecessaris. Unes restriccions de trànsit que ja són efectives a Eivissa. En aquesta hora ja s'ha tancat l'aparcament de la platja de Cala d'Hort. Helena Gregori, quina és la darrera hora? Bon dia.
3: Bon dia, sí, ja s'ha barrat el pas a l'aparcament de Cala d'Hort. Recordem que és un dels punts d'accés al Mirador d'Esvedrà, un dels punts més cercats durant el dia d'avui per veure l'eclipse. De fet, Sant Josep és un dels indrets allà on s'espera més afluència. I vist el consistori, de fet, ha afegit a aquestes darreres hores noves restriccions en aquest punt. Es farà efectiu a partir de les 3, no es podrà accedir a la carretera de Cala d'Hort, a l'encreuament amb l'accés a Cala i Entrisca, també la zona de Cap d'Esfalcó a platja d'Escodolar per la zona de l'aeroport i a la carretera de Calacomta a Calabassa. Són aquests tres punts afegits de darrera hora on no es podrà circular a partir de les 3 de la tarda. Residents com altres punts restringits sí i podran accedir. Aquestes restriccions, com hem dit, seran efectives a partir de les 3. A la zona de Sant Antoni, un dels altres punts d'observació, l'accés al municipi es restringirà en funció de l'afluència. Recordem que les zones d'observació oficial d'Eivissa són Calagració, Calamolí, platges de Comte, Sa Pedrera de Portes, Torrent, Cala Llentia i la costa de Sant Antoni. I per facilitar el desplaçament dels ciutadans en transport públic, el Consell d'Eivissa ha reforçat les principals línies d'autobús. La T1 entre Eivissa i Sant Antoni, la més freqüentada d'Eivissa, augmentarà avui el servei un 33%.
2: Recordeu, hi ha 26 punts d'observació oficial. Tota la informació al respecte de l'eclipsi podeu trobar al web eclipsisegur.caip.es i també durant tota la jornada a la sintonia Divetres Ràdio. Són les 12:04. Més notícies a la 1.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.
5: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, ja tenc que trobar.

Gracias.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Bon dia. La jornada transcorre en certa normalitat, tota la que permet un dia d'eclipsi solar total, amb gairebé 2 milions de persones a les Balears, però a pobles de la Serra de Tramuntana ja s'han produït els primers embossos, aglomeracions, algunes de les zones on s'espera més afluència de gent per veure aquest fenomen astronòmic quan encara falten 7 hores i mitja perquè la lluna tapi completament el sol. També s'han produït alguns tancaments de carreteres abans del que estava previst. Centre de Coordinació d'Emergències de l'1-2, Carme Moreno, bon dia.
1: Bon dia. La Direcció General d'Emergències informa dels talls de carreteres. Han de dir que s'ha avançat la restricció de circulació a la MA10 d'Andratx fins a Valldemossa. La circulació s'ha desviat cap a Deià i Sóller per l'altra afluència, han de dir, de vehicles que hi ha a la zona. Més novetats pel que fa a la xarxa viària. Hi ha tallats els accessos a Cala Tuent i Sa Calobre perquè els aparcaments estan plens. També estan tallats els accessos al port d'Escanonja i al port de Valldemossa. Han de dir també que el

0: cap de Set Salines tampoc s'hi pot accedir i també està tallada la via que uneix Andratx en Santel. Continua aquí a la seu de l'U2 la reunió del CECOPI per analitzar punt per punt aquest pla d'emergències per fer segura l'observació d'aquest eclipsi i s'analitzen aquí en aquesta reunió tant temes importants com la protecció del medi ambient i també la part de salut pel que fa a la salut ocular de les persones perquè puguin observar aquest eclipsi de manera segura.
1: Està previst que sigui d'avés les 8:30. La primera illa on serà visible totalment és Menorca, segons el web del govern, a les 20:30:01. Com estan sent aquestes hores prèvies i com s'espera la resta de la jornada? Menorca, Gemma Carrasco, bon dia.
2: Bon dia. Falta de poques hores per l'eclipsi. Ja es comença a notar la gran afluència de persones a les zones d'observació de Menorca. Son Bou, per exemple, un dels punts habilitats. Pràcticament ja no queda espai per aparcar i molta gent ja s'hi ha desplaçat per assegurar-se un lloc des d'on poder veure l'eclipsi. El dispositiu de seguretat i mobilitat encara s'intensificarà durant les pròximes hores. A partir de les 3 del capvespre es tancarà molts dels carrers i accessos als punts oficials d'observació, especialment a Ciutadella, que concentra bona part d'aquestes zones i on es preveu la major afluència de tota l'illa. A les 5 es tancaran també les carreteres d'accés al Far de Cavalleria i al Toro, que se sumaran al tancament de Punta Nati, on l'accés en vehicle està restringit des de les 8 del matí. Amb tot, la policia demana respectar sobretot la senyalització i les indicacions dels agents i evitar estacionar en llocs improvisats. José Calero, subinspector de la policia local de Ciutadella.
3: Sobretot que hagan caso a las indicaciones de los agentes de la autoridad, que tienen que tener en cuenta que estamos trabajando para velar por su seguridad, que hagan caso a las restricciones, que no estacionen en sitios inadecuados, en fincas, en arcenes, que no obstruyan la circulación, que dejen trabajar los servicios de emergencia.
1: Si aconseguiu arribar a un lloc on hi hagi visibilitat màxima, heu de saber, i és important insistir, s'ha de mirar l'eclipsi en tot moment amb ulleres que siguin homologades. Mentrestant, durant la jornada d'avui hi ha un degoteig d'ulleres retirades del mercat. Les darreres, les de multiòptiques, una alerta que ha notificat la Direcció General de Prestacions de Farmàcia i Consum del Govern Balear. I recordem que altres comunitats han immobilitzat ulleres d'Opticalia, Lenstar, SP Aircare Professional, Pelispan, Homenaje i Orrio. Recordem que aquestes ulleres no són segures perquè anulen de totalment la visibilitat i el perilles que ens les llevem per intentar veure l'eclipsi sense protecció. Amb aquesta informació arribem a la 1:04. És tot de moment. Aquestes i d'altres informacions ampliades a partir de les 2 a l'informatiu mitjà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Tienes que hacer
1: la
0: jugo.

Bon dia, són les 2:03. Tenim certs problemes tècnics, però comencem aquest informatiu migdia de la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears. El dia D ja és aquí, el compte enrere està llarg, però ja som en les hores prèvies a l'eclipsi total de sol que avui capvespre es podrà observar arreu de les Balears. És una cita històrica que feia més d'un segle que no es produïa i ha generat un ampli dispositiu de control de la mobilitat per observar el fenomen amb seguretat que ha començat a funcionar ja des de primera hora. El protocol ja s'ha hagut d'activar i és que alguns accessos a la Serra de Tramuntana s'han hagut de tallar abans de les 3, hora prevista, perquè s'ha detectat ja una important afluència de gent. De fet, els aparcaments de Cala Banyalbufar, Estellencs, Cala d'Hort, Cala Tuent i Sa estan ja plens. A la platja de Palma la situació és bastant tranquil·la, amb el tancament d'accessos tallats de manera progressiva entre les 8 i les 12, com estava previst. Són aquestes dues de les zones que tindran millor visibilitat avui a la posta de sol. De seguida connectarem amb aquests punts per explicar com està la situació, que en aquest moment, quant a la mobilitat a les Pitiuses, podem dir és de normalitat. I a Menorca, com ja estava previst, l'accés a Punta Nati està

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les 3 del capvespre. En aquesta hora incrementen les restriccions de trànsit arreu de les illes per mort de l'eclipsi, un fenomen astronòmic que centra gran part de l'actualitat de la jornada. La Serra de Tramuntana és un dels espais que queden blindats. Algunes carreteres s'han hagut de tancar abans de l'hora prevista i potser això és el més destacat del dispositiu. Ja s'ha produït la primera de les reunions del CECOPI previstes per avui. Centre de control de l'U2, Carme Moreno, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia. Podem dir que a partir d'aquesta hora hi ha restriccions a totes les carreteres de la Serra de Tramuntana. La jornada transcorre de moment en normalitat. Aquí a la U2 han comptabilitzat dos incidents lleus a causa de l'eclipsi. Al llarg del matí s'ha avançat el tancament d'algunes vies a causa de la gran afluència de vehicles. Una de les principals carreteres afectades a Mallorca és la MA-19, l'autovia de Llevant. Per aquesta via tan sols hi poden circular autobusos, vehicles d'emergència i autoritzats. A Mallorca també hi ha tallat l'accés al Puig del Randa i la carretera de Set Salines. A Menorca hi ha restriccions a les carreteres d'accés al Cap de Cavalleria i Punta Nat, i també pateix restriccions la carretera de Cala d'Hort a Eivissa. De totes maneres, hem de dir que el monitoratge de les vies i els aparcaments ha evitat la formació de gran cua. Hem de dir que amb motiu de l'activació d'aquest pla d'emergències per l'eclipsi, prop de 2.000 persones fan feina. Es tracta d'un desplegament de seguretat i d'emergències sense precedent mai vist a l'arxipèlag.
0: A la Serra de Tramuntana, per tant, en aquesta hora ja només es pot accedir amb una acreditació expressa o justificant. Molt bé la necessitat d'entrar-hi. Els més previsors han anat al lloc triat ben pres al dematí. Banyalbufar i Estellencs han estat els primers municipis a omplir-se. Quina és la situació en aquesta hora? Neus Pericàs, bon dia.
2: Bon dia. Així és, la gent ha anat cap a la Serra de Tramuntana ben pres. Des de primera hora els aparcaments autoritzats estaven complets i és que la gent ha decidit organitzar-se per veure aquest fenomen. Davant d'aquesta situació es demana responsabilitat i prudència, ja que la concentració de gent durant el dia serà molt elevada i els pobles de la Serra de Tramuntana són més bé petits. Per exemple, Banyalbufar no arriba

0: als 1.000 habitants. Per això queda prohibit aparcar a les voreres de les carreteres per tal de no impedir el pas dels serveis d'emergència si hi ha un accident. I qui encara tingui dubtes sobre mesures i restriccions té tota la informació als canals oficials del govern, a l'aplicació mòbil Horitzó 2026 i a les xarxes socials dels ajuntaments.
1: Molta atenció sobre la Serra de Tramuntana i també sobre la platja de Palma, un dels llocs on s'espera més afluència de gent i que incrementa en aquesta hora les restriccions després d'un matí relativament tranquil. Guillermo Ortego, bon dia. Quina és la fotografia a hores d'ara?
2: Bon dia, així és. Aquesta hora està previst que s'incrementin aquestes restriccions de trànsit a la platja de Palma, unes restriccions que han començat ben de matí a les 8, a primera hora, i que s'han ampliat al migdia a les 12. És cert que ara, a poc, arriba més gent a la platja per refrescar-se, sobretot per les altes temperatures, però també per a començar a agafar ja posicions per veure el fenomen a partir d'avui hora baixa. Tot i això, amb el pas de les hores i a mesura que s'acosti l'hora del fenomen, serà quan arriba més gent, es preveu que arribi aquesta gent i aquesta expectació que ja vagi en augment i que l'afluència pugui arribar. Recordem que l'aforament és de fins a 70.000 persones en aquesta zona. Per aquest motiu hi haurà un important dispositiu de seguretat per vetllar per la seguretat dels assistents entre policies i equips d'emergències.
1: Gràcies, companys. Això és la darrera hora del dispositiu fins a aquest moment. Aquest matí hem sabut que els agents de Medi Ambient del govern han retirat de la platja d'Estrenc un gran desplegament de material que havien instal·lat un grup de persones per veure l'eclipsi. Aina Morales, bon dia.
3: Bon dia. Parlem de coixins, gandules, seients inflables, cadires i taules, a més d'espelmes de grans dimensions. S'han hagut

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Us ho hem explicat al llarg del dia. Falten poc més de 3 hores perquè comenci l'eclipsi solar total. La platja de Palma és un dels punts d'observació d'aquest fenomen i, per tant, una de les zones on s'espera més afluència de gent. També amb restriccions de trànsit des de primera hora del matí i que continuen a hores d'ara. Allà hi tenim el nostre company Joan Gabriel Bauzà. Joan Gabriel, quin és l'ambient ara mateix?
2: Com anem? Som, com bé dius, a la platja de Palma, on ja està tot preparat per viure aquest capvespre un dels fenòmens astronòmics més esperats dels darrers anys, l'eclipsi total de sol. A l'arena podem dir que ara mateix la normalitat és absoluta, la gent pren el sol i es banya amb total tranquil·litat. Això sí, ja han vist un parell de persones amb càmeres fotogràfiques professionals preparats en aquesta hora per captar les millors imatges. A poc, aquest punt va rebent els primers curiosos que no es volen perdre l'espectacle. Anem a escoltar a una família que ha vengut d'Alemanya a Mallorca per viure l'eclipsi d'avui. Ella és mexicana, ja va veure l'eclipsi a Mèxic i avui ve aquí a Mallorca.
3: Hemos venido de Alemania, de Hamburgo, y ahora estamos aquí ya para recibir el eclipse el día de hoy, a las 8:30 creo, ¿no?
2: Però, com bé comentaves, arribar fins aquí no ha estat gens fàcil. Hi ha fortes retencions a l'autopista en direcció a l'aeroport, l'MA-D9, amb cues importants, i totes les sortides cap a la platja de Palma han estat ateades per la policia. El gran volum de vehicles que es dirigeixen cap a aquesta zona està complicant molt la circulació, especialment a mesura que s'acosta l'hora de l'eclipsi. Per tant, molta paciència, molta precaució als conductors i, poquet a poquet, més persones se van sumant aquí a la platja de Palma per veure aquest espectacle astronòmic.
1: Moltes gràcies. Doncs tot preparat, ja els primers curiosos a la platja de Palma, de moment, com deies, amb aquesta normalitat. A Eivissa s'espera que les aglomeracions per veure l'eclipsi sigui a les platges i als miradors de l'oest de l'illa, especialment als municipis de Sant Josep i Sant Antoni, que és on hi ha les principals restriccions de trànsit. Connectem amb el nostre company Dani Ventura. Bon dia.
4: Hola, què tal? Fa una hora a les 3 s'han iniciat els talls de trànsit a algunes carreteres del municipi de Sant Josep. S'ha tallat ja l'accés a Cap d'Esfalcom, a la platja d'Escodolà, a la carretera que uneix a Cala Comte i Cala Bassa, a Cala Tarida, a les urbanitzacions de Coralmar i Cala Llèntia, i a la carretera de la platja de Cala d'Hort. En aquests punts, l'entrada està restringida i només hi poden accedir els residents. El Consell Insular recomana evitar l'ús del vehicle privat en els punts on es preveu una concentració més elevada de gent, i per aquest motiu ha reforçat 5 línies de transport públic. Per tant, Eivissa es prepara per aquest esdeveniment que ha generat una enorme expectativa. Empreses nàutiques

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: les 7. Mos hi veurem.
1: Gràcies.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. A causa de l'eclipsi s'han avançat unes hores els primers talls de carreteres a Mallorca a causa de l'afluència de vehicles. De moment hi ha diverses vies afectades, com per exemple la MA10 que uneix Andratx fins a Valldemossa o els accessos cap al port d'Escanonja o al port de Valldemossa. Malgrat tot, la jornada a les Illes transcorre fins ara amb tranquil·litat. A la seu de la Direcció General d'Emergències hi ha el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Quina és la darrera hora pel que fa al tancament de carreteres?
3: Bon dia, Aido. Hi ha novetats amb els talls d'accessos en aquesta darrera hora i mitja pel que fa a les carreteres de Mallorca. Un d'ells és la carretera que puja al Puig de Sant Salvador a Felanitx, que ja està tancat. També l'accés de la carretera de l'Ermita per entrar a Artà també està tancat. La carretera de Campos, que uneix la colònia de Sant Jordi, ja està tancat a l'entrada de la colònia, com també la carretera que arriba fins al cap de Ses Salines. També a Llucmajor, a la carretera que va a Escap Blanc, també està tancada, així com la carretera que puja al Puig de Randa. A Menorca, a Puntenall, també hi ha restricció de circulació, però cap carretera de les Pitiuses, de moment, s'ha vist afectada. Ara mateix, en aquests moments, el Secopi aquí, allà reunió, que fa mitja hora d'aquesta reunió, i en pròxims minuts hi haurà declaracions del director d'Emergències per explicar millor com hi ha aquesta circulació a les Illes.
1: Perfecte, moltes gràcies, Lluís, per aquesta informació. Quedarem pendents, doncs, d'aquesta reunió. Mentrestant, a Menorca, les restriccions han començat a primera hora del matí a Puntenati, una mica més tard a les dues a la carretera d'accés al Far de Cavalleria, i ara comencen els talls a Es Mercadal. De fet, han avançat el tall de carreteres i està a punt de començar un servei de bus per veure l'eclipsi des del punt més alt de l'illa, el Toro. Al Mercadal hi ha el nostre company Samad Human. Samad, com es viuen aquestes hores prèvies i les restriccions?
4: Amb tranquil·litat, aquí al Toro és una de les dues zones que ha habilitat l'Ajuntament de Mercadal com un lloc oficial per contemplar la desaparició gradual del sol. Al cim del punt més alt de Menorca està previst que pugin quasi 300 persones per veure l'eclipsi gràcies al servei de bus organitzat per l'Ajuntament, que començarà a funcionar d'aquí a una hora. S'ha de dir que pel que fa a Cavalleria ha estat al voltant de les 11 del migdia quan ja es tancava la carretera d'accés a la platja i el far, i ja no es pot passar. De fet, hem anat fins allà i hi ha molta menys gent del que seria un dia d'agost habitual. Paral·lelament, a Son Bou, a Alaior, han tancat el pàrquing fa una hora i mitja perquè s'ha omplert de vehicles, de molta gent preparada per gaudir de l'eclipsi.
1: Gràcies per aquesta informació. I també continuen les restriccions a Platja de Palma, un dels punts d'observació. Els més previsors ja han començat a arribar. Connectem de nou amb el nostre company Joan Gabriel Bausà. Joan Gabriel, ja hi ha més moviment?
5: Com anem? Som a la Platja de Palma, a l'alçada del Balneari 6, on ja està tot preparat per viure aquest capvespre un dels fenòmens astronòmics més esperats dels darrers anys, l'eclipsi de sol, i és precisament aquí on es concentra el dispositiu especial de seguretat i emergències que coordina tot el que passa a la Platja de Palma, on s'esperen unes 70.000 persones. Hi ha presència de la policia local de Palma, la Creu Roja i els bombers de Palma preparats per actuar davant de qualsevol incident.

0: assistència i garantir que la jornada es desenvolupi amb normalitat. A poc, aquest punt va rebent els curiosos que no es volen perdre aquest espectacle, però arribar fins aquí, com hem comentat, no és gens fàcil. Hi ha fortes retencions a l'autopista en direcció a l'aeroport, a l'MA-D9, i a poc es van tenint els accessos a Palma, com dèiem, i de a poc va arribant més gent. També veiem companys de la premsa internacional que no es volen perdre aquest moment per captar les millors imatges aquí a la platja de Palma.
1: Moltes gràcies, doncs ho veiem.
2: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 90.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
2: ¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bon vespre, són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
0: Comença ara un informatiu especial per seguir en directe aquest eclipsi que avui convertirà les Balears en un dels punts d'atenció del món. Durant una hora vos explicam tot el que heu de saber per gaudir d'aquest fenomen únic en seguretat. Com està el trànsit, on es veu millor, a quina hora, quines són les recomanacions i com s'està desenvolupant el dispositiu d'emergències. Per això farem connexions en directe amb totes les illes i els centres d'interès en un informatiu també conduït per Marian Suau, coordinadora d'edició d'informatius. Bon vespre.
2: Bon vespre. De moment aquesta jornada transcorre dins el que estava previst. Emergències atès 11 incidents que estan relacionats amb l'eclipse. Un d'ells, un incendi a una embarcació. La situació es vigila des del Centre de Coordinació d'Emergències, que es va reunint durant tota la jornada. A la seu de l'U2 hi ha Lluís Hernández. Bon vespre, Lluís. Quin balanç es fa, de moment, d'aquest dia?
3: Bon vespre, idò. Aquí al Secopi a Marratxí, el govern ha decidit elevar el nivell 2 del Pla Territorial de Protecció Civil per tal de reforçar encara més la coordinació del protocol Eclipval. I farà més d'una hora que el director d'emergències, Pablo Garriz, han confirmat que han gestionat unes 200 incidències, 11 de les quals són relacionades amb l'eclipsi. La més greu ha estat l'incendi en una embarcació amb 3 persones a Calapí, a Mallorca, que no han resultat ferides. Un vaixell particular els ha auxiliat i just després Salvament Marítim els ha desplaçat fins al port de Porta Colom. Per altra banda, que la compta a Eivissa, un home ha perdut la vida en una embarcació, però el director d'emergències ho ha desvinculat de les incidències relacionades amb l'eclipsi. I en total, l'U2 ha rebut 1.240 trucades i ens han confirmat, però, des del Secopi, que són un nombre que és l'habitual d'un dia normal.
0: Gràcies, Lluís, en directe des del Secopi. En aquest punt del vespre també és important conèixer la situació de les carreteres després d'una hora baixa relativament tranquil, tot i les retencions. Juan Amplanas, des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Bon vespre.
4: Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment la circulació a les principals carreteres de Mallorca és tranquil·la. Els desplaçaments per tenir posta per veure l'eclipsi pareix que han estat escalonats. El 7 de migdia, que és on han tingut més complicacions, sobretot a l'autopista Llumalló, en sentit creixent, a causa dels talls de la sortida 6, 7A i 8. Per altra banda, els talls programats segueixen actius i pel moment no tenim cap retenció d'importància a cap punt de la xarxa viària, esperant que després de l'eclipsi sí que tinguem molt de moviment, sobretot a les entrades de Palma i a les entrades en els respectius pobles. Això fa pel moment. Molt bon dia.
2: I del que tothom està pendent també en aquesta hora és de si la meteorologia ens permetrà veure el fenomen, l'eclipsi. Xesca Cifra, bon vespre. La visibilitat és bona ara mateix a totes les Balears?
5: Bon vespre, sí, tenim molt bona visibilitat i a més a la vertical de les Balears no tenim cap nígul i estem una mica pendents del creixement de les tempestes a punts de la península. N'han crescudes, però de moment no semblen gaire importants. Sí que tenim qualque nígul al ponent d'Eivissa de Formentera que podria intervenir una micona la visibilitat de l'eclipsi en aquells indrets, entre Dània i Andia, també a l'interior de la que han crescut algunes tempestes aquestes darreres hores, però de moment sembla que no han d'intervenir gaire. També a l'interior de Castelló. Estan pendents del creixement, per tant, d'aquests nígols o de l'arribada d'aquests nígols alts cap a la mà, que al moment de l'eclipsi a l'horitzó encara podrien tapar una mica en el cel, però de moment es veu que la situació és bastant favorable en aquesta visió. Molta atenció també, de moment, a la temperatura elevadíssima que tenim encara en aquests moments, perquè en alguns punts encara tenim 37-38 graus, per tant, la situació sí que hem d'estar més atents en aquesta temperatura que el cel, perquè de moment és molt favorable.
2: Durant l'informatiu vespre d'avui tornarem a connectar amb tu per saber si ha canviat aquesta situació i també avui som en directe a totes les illes. Menorca serà el primer lloc on a les 7:38 minuts podran començar a veure el fenomen, l'eclipsi, un dels llocs on serà més visible Ciutadella, Blai, Barbé, Cala Blanca. Bon vespre.
6: Bon vespre. Aquí ara mateix hi ha molta expectació en aquesta zona d'observació oficial. Hi ha moltíssima gent ja en aquest mirador de sol aquí a Cala Blanca, just davant d'un bar.

0: irlandès i ens deien que tenen tot ple i les reserves totes ocupades des de ja fa molta estona i hi ha molta gent de Menorca que s'ha desplaçat fins a Cala Blanca, per exemple, Tolo Mercadal, amb què heu vingut a veure aquest eclipsi.
1: Mira, ja coneixíem en Pedro, que eres dueño de aquí on estem, que estem a primera línia superbé, i hem fet una trobada d'amics, a més aprofitant per veure aquest espectacle.
0: I com l'esperau? Trobeu que serà una cosa...
2: Tenim alguns problemes amb aquesta comunicació amb Blai Barbé des de Cala Blanca a Ciutadella. I a Mallorca també hi ha una gentada molts de punts de l'illa, sobretot a zones costaneres, a la Serra de Tramuntana, també a la colònia de Sant Jordi i a la platja de Palma, entre d'altres. En aquest punt, a la platja de Palma, hi ha Joan Gabriel Bausà. Bon vespre.
3: Com anar molt bon vespre aquí a la platja de Palma, a l'alçada del balneari número 6, i en aquesta hora ja hi ha moltíssima gent preparada per viure l'eclipsi. A mesura que s'acosta el moment més esperat, cada vegada són més les persones que arriben fins a aquest punt de la platja per trobar sobretot un bon lloc des d'on contemplar aquest fenomen. De fet, davant jo estic veient gent que ja està preparant la càmera i des d'on vol gravar i fer fotografies de l'eclipsi. Les previsions apuntaven que fins a 77.000 persones podrien reunir-se en aquesta zona, la zona de la platja de Palma, per seguir aquest eclipsi, però per a confirmat el Val de Palma, només han arribat unes 33.000 persones. Per tant, ara mateix, l'afluència està per davall del que estava previst. On hi ha més pressió de gent és a la platja de Can Pere Antoni. I degut a les restriccions de trànsit, molta d'aquesta gent està arribant amb autobús. Els busos de l'EMT no aturen d'arribar a la platja de Palma. Una dada, 2.500 persones arriben cada hora amb una freqüència aproximada de cada 5 minuts i, evidentment, arriben aquests busos completament plens de persones que han optat pel transport públic per poder arribar fins aquí. També hi ha fotògrafs i companys de la premsa internacional que no s'han volgut perdre aquest moment i que ja tenen preparades totes les càmeres per captar les imatges. Aquí també es concentra el dispositiu especial de seguretat i emergències que coordina tot el que passa a la platja de Palma en presència de la Creu Roja i els bombers de Palma preparats per actuar davant qualsevol incidència, per ara cap incidència destacada. Per tant, tot a punt aquí a la platja de Palma, concretament en aquest balneari número 6, per viure aquest eclipsi que convertirà aquesta zona de Palma en un dels punts de concentració molt importants a Mallorca.
4: A Mallorca, dius, i de les illes, el darrer punt des d'on es podrà veure l'eclipsi serà Formentera, on només serà visible durant una trentena de segons. Esther Matutés, des del Cap de Barberia, bon vespre.
5: Bon vespre, companys. Som al Cap de Barberia, com deies, un dels llocs privilegiats de Formentera per observar l'eclipsi, juntament amb Sestany d'Espeix, una de les dues zones d'observació segura establerta pel govern aquí a l'illa de Formentera. Aquí són els membres de l'agrupació astronòmica de Formentera, on han instal·lat 4 telescopis i també quasi centenars de persones, quasi 500, s'arribaran aquí a concentrar, que prèvia reserva estan sent traslladades fins aquí amb autobusos llançadora. Unes esdeveniment organitzat pel Consell de Formentera. Recordem que la carretera d'Escap de Barberia és l'única que està tallada al trànsit aquí a l'illa des de l'encreuament de Cala Saona.
4: Gràcies, Esther Matutés, des de Formentera. Tot d'una connectarem amb altres punts de Mallorca, com Solla i Porreres. També serem a Eivissa durant l'informatiu vespre d'avui. Anirem actualitzant la informació d'aquests punts i també sabrem la darrera hora pel que fa a les incidències. Iker Hernández és el control tècnic. Començam.
6: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar.

0: 7 i 7 minuts del vespre. Anirem connectant avui amb tots els punts que són claus, que són d'atenció per veure aquest eclipsi. Començam a Mallorca, la Serra de Tramuntana, que és un dels indrets que més gent aplega en aquesta hora. La bona visibilitat i la bellesa paisatgística han concentrat bona part de residents, també estrangers, al port de Sóller. Ho sap bé en Xisco Ribas. Xisco, bon vespre. Quina fotografia ens pots fer?
1: Bon vespre, i de la fotografia que ens deixa ara mateix el port de Sóller és la de molta gent en moviment, sobretot de residents i també turistes que es dirigeixen cap a les embarcacions. De fet, aquí al port, algunes empreses de lloguer de vaixells ens han explicat que mai havien vist tanta afluència d'embarcacions. Molts han optat per sortir mar endins per veure aquest eclipsi i durant tota l'hora baixa no han deixat de partir barques amb persones que volen trobar un bon lloc per observar el fenomen. I entre els qui ja es preparen per partir, hem pogut parlar amb dues persones que han decidit viure l'eclipsi directament des de la mà.
2: Farem la barca del meu cunyat i la meva germana, anirem, no sé, allà on ells m'aduguin, i pues, suposo que veurem alguna cosa.
3: Des de la mà, perquè pensant que se verà millor, hi haurà menys gent.
1: Tots dos esperen ara trobar mar endins les millors condicions per gaudir d'aquest eclipsi, quan just ara no aturen encara de sortir més i més vaixells.
4: Gràcies. Des del port de Sóller, Xisco Ribas, també es concentra molta gent en aquesta hora a Platja de Palma. Així tot, segons l'Ajuntament, el nombre de participants és inferior als 77.000 que preveien en un principi. A la plaça de les Meravelles, en aquesta zona costanera de ciutat, hi ha en Joan Gabriel Bausà. Bon vespre. Quina és la situació?
5: I d'hora deixa, com moltíssima gent que ja s'està acostant en aquesta platja de Palma, amb càmeres, ho fan també amb càmeres de vídeo, i molta gent que du aquí des de primera hora del capvespre esperant el moment de l'eclipsi, alguns damunt l'arena, d'altres a la vora, passejant, aturant-se, i hem pogut parlar amb algunes d'aquestes persones que des de primera hora es trobaven aquí a la platja esperant a que arribi aquest eclipsi.
6: Qué calor. Porque hay que verlo. Es una cosa que hay que verla, ¿no es verdad? Porque nos pillamos muy cerca. Yo vivo en Palma y mi hermana en el COI, pues muy cerca.
7: El COI se ve, pero la aventura es la aventura. Yo tengo que venir aquí.
8: Son veïnades d'aquí, el vorem de ca nostra. Y moltes. Però un pot de por.
9: Tot de por, per què?
8: Ay, perquè mos han dit tantes coses.
10: Vengo porque para quedarse en casa y ver cómo se hace de noche y de día, pues digo yo, vamos a ver el eclipse. Ya que hay un follón montado, hemos venido a autobús, una buena cola en Plaza de España, muchísimo calor en el autobús y nada, han modificado las líneas, no se paga entrada, nada, todo muy bien.
5: Són algunes de les persones que han pogut parlar avui capvespre, però ara mateix me trob a peu de platja, tocant l'arena, trepitjant-la, i veig aquí dues persones que han vengut preparadíssimes per veure l'eclipsi, amb menjar, amb beguda. Vaig acotar-me. Com anem?
11: Muy bien, gracias. Sí, estamos aquí preparados. Tenemos las gafas también homologadas.
5: Això és important.
11: Sí, sí, lo más importante. Y nada, aquí esperando, sí, y disfrutando.
5: Esperant i gaudint, amb ganes, no?, de que arribi aquest moment. Se n'ha parlat molt durant aquestes setmanes, amb ganes de veure-lo, m'imagino.
11: Sí, tenim moltíssima ganes, sí.
5: Per què heu vingut a veure-lo aquí a la platja de Palma?
11: Porque estamos aquí, bueno, porque aquí es donde mejor se debería ver. Y estamos en la playa, está todo bajo control, así que debería estar súper seguro estar aquí. Y entonces disfrutamos de la playa y vemos el eclipse también.
5: Bé, idò, moltíssimes gràcies i a Gaudí.
11: A usted, gracias.
5: Idò, deien, gràcies. Aquest està baix control i efectivament, perquè aquí s'ha posat tot el dispositiu a la platja de Palma per controlar tant els bombers de Palma com la policia local, la Creu Roja, i doncs estan aquí, aquest és el centre de comandaments, i fins aquí ha vingut fa uns moments de Palma Jaime Martínez per veure que tot està correcte i ha parlat davant dels micròfons d'IB3.
9: Ha servit molt tot el tema de prevenció i informació per conscienciar amb el tema de desplaçaments, perquè el tràfic en aquest moment, tant a totes les vies obertes i aquí a Playa de Palma, està absolutament normalitzat, i els increments de les freqüències de també de CMT pues, estan funcionant. Per hores d'ara, més de 15.000 persones han utilitzat el servei públic de CMT per arribar també a diferents punts d'aquí, i estem xerrant d'una afluència aproximada ara d'unes 30.000 persones.
5: Ja ho heu escoltat, 30.000 persones per ara aquí a la platja de Palma. Es feia una previsió de que poguessin arribar fins a 77.000, però el Bala de Palma ha assegurat i ha dit que la gent ha fet cas als missatges de prevenció i s'han estimat més vora el seu eclipsi.
0: De moment, per tant, manco gent a la platja de Palma, de la que es preveia en un principi, es preveien 77.000 persones, i finalment, segons les dades que acaba de donar el Bala de Palma, són al voltant de 30.000. I ben a prop de la platja de Palma hi ha també Can Pere Antoni, encara està més a prop de la ciutat i on molta gent ha preferit anar-hi perquè hi poden arribar a peu. Victòria Morell també hi és. Victòria, bon vespre.
12: Bon vespre, així és. Can Pere Antoni s'ha convertit en una de les alternatives per a aquelles persones que no volen o no poden agafar cotxe o que fins i tot ho han intentat i han comprovat que avui no és el millor dia per desplaçar-se en vehicle. A aquesta hora comença a arribar cada vegada més gent a la platja a mesura que s'acosta el moment de l'eclipsi. Tot i això, l'ambient continua sent tranquil, l'afluència augmenta i es nota principalment en que hi ha més vianants i sobretot més bicicletes.
13: Bueno, teníem plan d'anar a la serra, però bueno, al final per estar de carretera i així pues, hem decidit quedar-nos aquí a Palma. Però bueno, ja està, anirem a veure el que es pugui.
14: Bueno, en realidad me imaginaba que iba a tener mucho más gente, pero veo que hay bastante espacio y creo que vamos a poder apreciar el eclipse.
15: Increíble, la verdad, y justamente hoy que estamos aquí de viaje y que lo podemos ver mejor y podemos aprovecharlo.
16: Porque me queda más cerca y todo está muy congestionado. Perquè les coses estan molt congestionades i eso.
12: Tot plegat sota un dispositiu especial de la policia local que controla els accessos i la mobilitat a la zona. La recomanació, que sembla que s'ha fet efectiva, continua sent evitar el vehicle privat sempre que sigui possible i arribar-hi a peu amb bicicleta o amb transport públic.
4: I anem ara a Formentera.
17: Segueix l'eclipsi a IB3 Ràdio, Televisió i Web.
4: A Formentera, precisament Esther Matut és el cap de barberia, juntament a les 540 persones que el miraran des d'aquesta ubicació privilegiada de l'eclipsi. Esther, quines són les sensacions en aquests minuts previs?
18: Doncs de moment aquí molta expectació per viure un dels fenòmens astronòmics més importants dels darrers temps. Aquí ja des de fa una horeta ha començat a arribar els participants en aquest punt de l'illa on l'observació de l'eclipsi serà extraordinària, ens diuen els experts. La gent arriba amb autobusos llançadora contractats pel Consell de Formentera, perquè recordem que la carretera d'Escap de Barberia és l'única tancada fins ara de l'illa. Hem xerrat amb Jordi Alemany, que és el president de l'agrupació astronòmica de Formentera, ens ha explicat les peculiaritats d'aquest fenomen, i també amb residents i turistes que estan encantats de poder viure aquest espectacle aquí al Cap de Barberia i que els hi hagi coincidit aquest fenomen, l'observació d'aquest fenomen de vacances aquí a Formentera. Els sentim.
19: Avui realment hem tingut una conjunció d'astres, literal i filosòfica, perquè estem tenint una meteorologia excepcional, cosa que últimament no estàvem tenint tan bon temps, estàvem tenint un horitzó una mica brut, i avui, escolta, estem encantats, tenim un temps sensacional i sembla que tindrem un eclipsi magnífic.
20: Teníem pensat fa dies, hem comprat unes entrades al Consell, pensant que ens arribaria el nostre faro, ens han deixat allà la porta de tanca allà dins, i hem hagut de venir caminant fins aquí, però bueno, ho afrontam així, amb una mica d'alegria i aigua fresca.
21: Solemos ver otros años la puesta de sol aquí, y sabíamos que se veía bien el sol y decidimos venir por eso. Y vamos, montaje espectacular, la verdad.
22: Reservamos las vacaciones porque coincidía en agosto, pero que venimos con mi familia y justo luego nos dimos cuenta de que era el eclipse y dijimos, anda, pues mira.
20: Es una cosa única que veurem quizá una volta en la vida y esperem que sí, que siga única.

0: 7:19 minuts del vespre. D'aquí a uns minuts, a les 7:38, començarà ja aquest eclipsi. Anem fent el compte enrere avui en directe. El primer lloc on serà visible serà a Menorca, on hi volen tornar nosaltres també en directe, a Cala Blanca, Ciutadella. I a Blai Barber. Blai, bon vespre.
1: Bon vespre, i d'aquí en aquesta zona oficial d'observació de Cala Blanca està ple de gent, ja aquesta avinguda de Cala Blanca, moltíssima gent amb parasols protegits també de la calor, molta gent que ha agafat lloc per veure aquest eclipsi, i és que estem molt a prop de viure aquest fenomen tan espectacular i tenim amb nosaltres en Xavi Pons. Xavi, queda molt poc.
2: Queda molt poc temps per viure un moment històric, queden ja minuts, això sembla cap d'any, que estem esperant allò de que toquin les campanes, però la veritat és que l'ambient és meravellós, ambient de festa, precaució sobretot, però estem davant d'uns moments històrics.
1: A Menorca, quan feia que no passava una cosa com aquesta, un eclipsi total solar?
2: Pues mirau, feia 14 segles, i us explicaré molt ràpid per què. Per què? Perquè els darrers, de 1905, va ser total 100% a Mallorca, Eivissa i Formentera, però no a Menorca. A Menorca, 99%. I què passa? Que aquest 1% és la clau. No es torna fos, encara hi ha llum, i enguany tenim aquesta gran sort de voreró total aquí a Menorca.
1: I anys enrere, per exemple, a l'època bizantina sí que ho havíem viscut, no?
2: Efectivament, damunt l'any 1400 i pico en va haver un, després mos tenim que remuntar a l'any 300 i pico, és a dir, que realment Menorca feia moltíssims d'anys que no vivia un espectacle tan grandiós al cel, i és que estem davant moments, i és que mos agrada molt aquest tema, estem nerviosos, estem feliços, estem contents, i sobretot pues, pendents de que tot surti bé i amb molta precaució.
1: L'atmosfera que se crearà serà molt especial, no? Ho hem de viure en tots els sentits.
2: Efectivament, no només teniu que mirar el cel, sinó que també teniu que mirar tot el que passa alrededor de vosaltres, uns instants antes de la totalitat, veureu que tot pren un color com a grisós, com a metàl·lic, els colors barats, en l'ambient, veureu que es farà un silenci, sembla que no, perquè la gent quedarà al·lucinada, i no només miraró amb les ueres corresponents, sinó es miraró en tots els sentits, Blai.
1: Moltíssimes gràcies, Xavi Pons, que era un gran aficionat dels eclipsis, de la meteorologia, des d'aquí, des de Cala Blanca, on els restaurants estan plens a vessar i hi ha màxima expectació per veure aquest fenomen únic.
0: I bé, tothom ja està preparat per veure l'inici d'aquest eclipse. Com dèiem, el compte enrere ha començat. El govern ha establert 26 punts oficials d'observació que estan repartits per 15 municipis de tot l'arxipèlag. Un d'aquests punts a Mallorca és a Porreres, on hi ha Toni Sastre. Bon vespre, Toni.
3: Bon vespre, i de vos parla el company des del polígon de la Creu, que per aparcar i veure aquest eclipsi. De moment, hem de dir, això sí, que aquesta hora s'ha costat poqueta gent, com desena de vehicles i una vintena de persones. I és que Porreres, com totes les entrades del municipi, de fet, just davant, en dos agents, i és que tota aquesta gent que no sigui resident serà dirigida cap aquí, cap en aquesta zona, per tant, no podran entrar al nucli urbà amb el seu vehicle privat. I per parlar amb aquest dispositiu, saludam el cap de policia local de Porreres, ell és en Pedro González. Bon vespre, Pedro. Explicar una miqueta què consisteix aquest dispositiu.
4: Sí, el dispositiu d'avui ha consistit en uns... Sí, tenim tres patrulles habilitades per cobrir tots els punts d'entrada, hem posat barreres i estem desplaçant-nos entre punts, i tenim també una patrulla fixa, quin és punt d'observació.
3: Com ha estat la col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat?
4: Sí, hem mantingut reunions prèvies amb Guàrdia Civil i amb companys d'altres municipis. Per exemple, avui ens ajuda una patrulla de Campos.
3: Hem de tenir en compte també, Pedro, que Porreres es troba en plenes festes patronals, les festes de Sant Roc. Entenc que això encara afegeix més dificultats en aquesta jornada, i també hem de tenir en compte que avui, d'aquí una hora, se celebra el sopar solidari, on s'espera més centenar de persones.
4: Sí, efectivament. Això ho ha complicat una miqueta, però bé, hem tingut temps abastament per planificar i està tot cobert.
3: Per tant, no hi ha cap complicació en rol al respecte.
4: Per ara no ens costa cap complicació.
3: També heu posat especial interès a controlar determinats punts, com per exemple el Puig de Montició. Encara ens comentaves que sí que un centenar de persones hi podrien anar, i podríem veure l'eclipse des d'allà.
4: Sí, efectivament. Ens costa que hi ha unes 90 reserves per noctar en el Puig, i també hem estat controlant durant tot l'hora baixa, i sí que hem vist grupets petits de persones pujant, el que els hem informat que, malauradament, el Puig no és un lloc adequat perquè està orientat cap al sud, i és probable que l'eclipsi no sigui visible des d'allà.
3: Gràcies, Pedro.
4: A vosaltres.
3: Això són les paraules, ja heu escoltat, del cap de policia local, d'en Pedro González, que ens ha explicat en directe aquí per IB3 Ràdio el dispositiu especial que han preparat aquí a Porreres per aquest eclipsi, i de moment aquí al polígon de la Creu poqueta gent en aquest post habilitat pel...
5: Gràcies per aquest repàs. Han fet un repàs de tot el que passa arreu de les illes. Tot d'una, coneixerem quin és el darrer balanç d'incidències que ens acosta el dispositiu de seguretat. Per ara, fem una petita pausa.
6: Un dia per a la història. Segueix l'eclipsi a Ivetres.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: I continuem en directe en aquest especial informatiu Eclipsi, explicant-vos tot el que està passant, just a l'espera que comenci a les 7:38 del vespre. Anem ara al Centre de Coordinació d'Emergències perquè hi ha una actualització de totes les incidències. Acaben de donar a conèixer una nova xifra i són ara 25 les incidències que s'han produït fins ara, dins aquesta jornada de dimecres. En aquest Centre de Coordinació d'Emergències, a Marratxí, hi ha Lluís Hernández. Bon vespre, Lluís.
8: Bon vespre, idò aquí a la seu de l'1-2 al municipi de Marratxí. Queden pocs minuts perquè tornin a reunir-se al SECOPI per seguir coordinant tot aquest protocol de Clipval. I com bé comentàveu, les incidències han augmentat en un total de 25. A Mallorca ara mateix són de 7 incidències, després a Eivissa són 5, a Menorca 2 i a Formentera 1 destaca que avui són de trànsit i hi ha hagut un rescat i encara no ens han confirmat on és aquest rescat. Per altra banda, hem de recordar que la més greu ha estat aquest incendi en una embarcació amb 3 persones a Calapí, a Mallorca, que no han resultat ferides. És un vaixell particular que els ha auxiliat i després Salvament Marítim els ha desplaçat fins a Port de Porta Colom. Per altra banda, a la Cala Comte, a Eivissa, un home ha perdut la vida en una embarcació, però el director d'emergències ho ha desvinculat de les incidències relacionades amb l'eclipsi. A banda d'això, el director general d'emergències, Pablo Garriz, ha explicat també la decisió d'elevar al nivell 2 el Pla Territorial de Protecció Civil per tal de reforçar encara més la coordinació del protocol a Clipval. Són ara mateix les 2.147 persones que directament fan feina per la seguretat i la prevenció a les illes. Garriz ha explicat que la decisió d'elevar aquest Pla Territorial de Protecció Civil augmentarà la seguretat seguint l'exemple d'altres comunitats autònomes.
0: Gràcies, Álvaro, i per vigilar que tot el que esdevé passa amb normalitat, com deien, s'ha habilitat aquest dispositiu de seguretat. Ara en Lluís ens feia balanç del que ha passat en aquesta reunió del SECOPI, duen tot el dia reunint-se. Escolta'm ara a Pablo Garriz, que és el cap d'emergències.
9: Solamente 11 son vinculados con el operativo del Eclipse. También tenemos como incidente, único incidente de gravedad que hemos tenido, es el incendio de una embarcación en la zona de Calapí, con 3 tripulantes que han sido rescatados inicialmente por una embarcación que estaba cerca y posteriormente por Salvamento Marítimo, que lo lleva a su puerto de origen, que era Porto Colom.
0: I de veure Pablo Garriz, el director general d'Emergències, que és la persona que compareix en directe avui, hora baixa, avui durant tot el dia, per explicar la darrera hora del que està passant i de la darrera hora de les incidències que estan ocorreguent a les Balears.
5: Destacàvem que un altre punt on durant l'hora baixa s'han produït algunes d'aquestes incidències, com ens explicaven, és l'aeroport de Palma. En aquesta hora s'hi formen llargues cues per agafar taxis i transport públic, seguint la situació a Son Sant Joan, i és el nostre company Álvaro Alonso. Bon vespre, Álvaro. Hi ha nervis entre la gent per arribar a temps?
10: Bon vespre, sí. La gent està esperant ansiosa per trobar un transport amb el qual arribar a la seva destinació i veure l'eclipsi. Duim una bona estona l'aturada de taxis i la cua no deixa de minvar perquè no hi ha suficients vehicles. Aproximadament 200 persones esperen en aquesta cua ara mateix. Els taxistes, a més, es troben enfadats perquè no saben molt bé què fer quan arriba una persona que es dirigeix a alguna zona amb restriccions de trànsit. Entre els turistes que han pogut parlar, algun d'ells han vingut expressament a veure l'eclipsi.
11: Y estamos por ahí, estamos en camino por Andrach, Vamos a Andrés ahora para ver.
12: We are heading to middle of the island, but yeah, we are here for watching the eclipse. Yeah.
13: That's why I'm here. I came from Rome to today and I'm leaving tomorrow just for the eclipse and the shooting stars, and in wonderful Palma is the best show, so here I am.
10: Els dos darrers homes expliquen que han vingut només per l'eclipsi, com dèiem, i un d'ells, de fet, torna demà mateix. Entre altres turistes, molt desconeixement sobre les mesures de seguretat per veure el fenomen.
14: Bueno, las gafas UV nomás tenemos, nada más, hay guardadas. Hay unas gafas especiales, sí, para el eclipse nada más.
11: Sí.
14: Ah, habré de comprarla.
11: Yeah, if we get time, yeah, maybe, yeah. 7:30 is it.
15: Do you have the glasses and everything?
11: No. No glasses.
16: Sunglasses, yes. Is it going to be enough or no? Okay, then I'll sort it out somehow.
10: Gent que directament escoltàvem en anglès no sabia que s'han de dur ulleres, i altres que pensen que unes ulleres normals són suficients.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5: Queden 7-8 minuts per a l'eclipsi. És el compte enrere d'aquesta jornada històrica, però si hem d'estar pendents d'alguna cosa ara mateix és del cel. I què hi ha millor que la nostra meteoròloga de capçalera, Xesca Cifra, per posar seny i per aclarir-nos si no hi haurà gens de nuvolositat sobre l'horitzó est per assistir en aquests moments en tota visibilitat. Xesca Cifra, com se presenta aquest darrer 7-8 minuts?
17: Es presenten bastant tranquils. Ara sí que tenim una mica de nígols a l'horitzó oest, cap al sector d'Alacant. S'havia format una tempesta, o s'ha format una tempesta, també a l'interior d'aquesta província, i cap a Castelló. Però, de moment, hem de dir que sembla que no enterboliran gaire aquesta posta de sol. Es Formentera, que té alguns nígols enmig de l'eclipsi i de l'illa, i, per tant, sí que Formentera podrien tenir una mica el cel un poc més enterbolit a l'hora de la totalitat. De moment, sembla que a Mallorca poden tenir qualque nígol, però serà poqueta cosa. Per tant, bones notícies. De moment, hem de dir que els nígols fan bonda i sembla que sí que ens podran deixar veure l'eclipsi amb permís de qualque nígol prim.
0: I de bé, tranquil·litat meteorològica en aquests moments, i vegem si hi ha tranquil·litat a les carreteres. Connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon vespre.
18: Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment la circulació a les principals carreteres de Mallorca és tranquil·la. Els desplaçaments per tenir vostre per veure l'eclipsi, per que han estat escalonats, excepte el migdia, que és on han tingut més complicacions, sobretot a l'autopista Llumalló, en sentit creixent, a causa dels talls a les sortides 6, 7 i 8. Per altra banda, els talls programats segueixen actius i pel moment no tenim cap retenció d'importància a cap punt de la xarxa viària. Esperant que després de l'eclipsi sí que tinguem molt de moviment, sobretot a les entrades i les entrades en els respectius pobles. Això fa pel moment. Molt bon vespre.
5: Gràcies, Juanan Planàs, per aquesta darrera hora. I fins ara hem de dir que aquest 12 d'agost s'ha desenvolupat amb algunes incidències, però no moltes destacades. I per això, per tornar a fer aquest darrer balanç, anem al Centre de Coordinació d'Emergències perquè ens facilitin aquestes dades. A la seu de l'U2 hi ha Lluís Hernández. Bon vespre.
8: Bon vespre. I aquí a la seu de l'U2, al municipi de Marratxí, es reuneixen ara mateix en una tercera reunió el SECOPI amb aquest protocol de Clipval. El balanç d'incidències relacionades amb l'eclipsi ha augmentat fins als 25. La més greu ha estat l'incendi en una embarcació amb tres persones a Calapí, a Mallorca, que no han resultat ferides. Un vaixell particular els ha auxiliat i just després Salvament Marítim els ha desplaçat fins a Port de Portocolom. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, també ha explicat que la decisió d'elevar el nivell 2 del Pla Territorial de Protecció Civil per tal de reforçar encara més la coordinació del protocol d'Eclipval. Escolta'm.
5: No podem escoltar.
8: I són ara mateix 2.147...
5: No podem escoltar en aquests moments aquesta veu, aquest darrer balanç. Fem ara una petita ronda per conèixer què està succeint arreu de les illes i com ho viuen els ciutadans.
6: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar.
0: 7:34 minuts del vespre. Manquen 4 minuts perquè comenci aquest eclipsi. Tornem a un dels punts on hi ha màxima visibilitat, és la platja de Palma. Allà hi ha Joan Gabriel Bausà, que és amb alguns dels que estan a punt per observar l'inici d'aquest fenomen.
19: Així és, molta il·lusió, molta expectació aquí a la platja de Palma i fins i tot ja hi ha persones que estan fent, podríem dir, com un assaig general abans de que arribi el gran moment, posant-se les ueres homologades i mirant cap al sol perquè tot surti bé, com aquesta família que tenc aquí de Palma. Com estàs?
20: Hola, bones, què tal?
19: Quin és el teu nom?
20: Em nom Lluís.
19: Lluís, tu ja has fet aquest assaig general de que les ueres vagin bé, has mirat un moment cap al sol, has vengut aquí a la platja de Palma, que hem de dir que se veu molt, però que molt bé des d'aquí, i per què has vengut i per què, i si et fa molta il·lusió viure el que viurem avui?
20: Bé, sap des de fa temps això de l'eclipse i em feia ganes realment venir, i vaig decidir pues, venir amb mon pare i mon mare, perquè crec que és algo històric, que s'ha de viure bé, i viure amb les persones que estim, i estic il·lusionat de viure aquest moment.
19: Això és important, eh? El pare està il·lusionat de viure i veure aquest moment amb vosaltres.
21: Sí, evidentment, és un fet històric, ver saber quan el poden tornar a viure, i sobretot disfrutar-lo, i passar una estona diferent, i bé.
19: I sa mare de sa família també, m'imagino que també està il·lusionada.
22: Molt il·lusionada de veure això, la veritat. Això no és tothom a sa vida que ho pugui viure i mos fa molta il·lusió. Sí, estan ben preparats en ses ueres i a disfrutar el moment.
19: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. I només un apunt més, no només hi ha gent aquí a la platja, a l'arena, sinó que també quan miram la mà veiem moltíssimes embarcacions, molts de vaixells que han vingut fins aquí per veure aquest eclipsi i que estan esperant que es produeixi el moment.
5: 7:36 minuts i en 2 minuts comença la fase parcial d'aquest eclipsi a Menorca. Els primers en observar-ho seran els residents i ciutadans de la zona. 7:38 i a les 20:30 començarà, se farà definitiu i durarà fins 1 minut 15 segons allà. Al Monte Toro i és Vanessa Ortiz, que es viu en aquests moments.
23: Hola, Neus, molt bones tardes. Aquí hi ha molta expectació, com no pot ser d'una altra manera, però és que és un lloc molt, molt privilegiat. Primer perquè és un dels tres llocs restringits en el trànsit. Els tres llocs són aquesta carretera de la Muntanya del Toro, també la carretera del Far de Cavalleria i la carretera del Far de Puntanati. Aquesta carretera de la Muntanya del Toro s'ha tancat a les 3 del capvespre, la del Far de Cavalleria, que també és d'aquest municipi d'Esmercadal, a les 12 del migdia, i la del Far de Puntanati ha estat la primera de totes a les 8 del matí, com hem anat informant al llarg dels informatius matinals. Ara, en aquest lloc de la Muntanya del Toro, que és un lloc privilegiat no només per el que dèiem, perquè és un espai restringit al trànsit, sinó perquè és el lloc més alt de Menorca. Estem a 358 metres d'alçada i fins aquí no hi poden arribar cotxes, per tant, només hi ha vingut gent a peu, molt poqueta gent. Ens ha sorprès la poca gent que s'ha animat a pujar aquests 358 metres d'alçada, cosa que és molt habitual a l'hivern i amb manco calor. I hi ha 275 persones que han pujat en autobús. Són 5 autobusos que ha habilitat l'Ajuntament d'Esmercadal per pujar des del poble, que està al peu de la Muntanya del Toro, fins aquí dalt. Per tant, hi ha espai de sobre, tot el mirador d'aquest santuari de la Muntanya del Toro és molt còmode, tothom ha agafat puesto sense cap problema, tothom està esperant que comenci aquesta fase parcial. Per tant, molta sorpresa per tots els assistents, perquè es pensava tothom trobar més aglomeració, més cotxos que tal vegada haguessin pogut venir des de primera hora del matí a agafar lloc abans que restringissin el trànsit, però no ha estat així. Per tant, molta tranquil·litat i un espai molt tranquil. Pel que fa als punts oficials d'observació, aquests sí que estan molt més concentrats de gent, com per exemple a Cala Blanca, com hem pogut sentir la nostra companya en Blai Barbe, o també des de la platja de Son Bou. Aquests dos punts sí que tenen molta aglomeració, però s'està produint tota aquesta assistència d'una manera ordenada, perquè s'han habilitat aparcaments, perquè el trànsit s'ha anat restringint a poc segons es anaven omplint aquests aparcaments, i perquè també a l'Ajuntament de Laió, en el cas de la platja de Son Bou, ha habilitat autobusos llançadores des d'un aparcament per l'ocasió, l'aparcament de Terrassolí, que es va desplaçant fins a la platja de Sombau. Per tant, a Menorca, de moment, tranquil·litat. Des del centre d'operacions de la policia local de Ciutadella, que és el municipi on s'esperava més afluència, hi ha tranquil·litat, no hi ha cap notícia de cap trasbals. Per tant, tothom expectant que arribi el moment i tranquil·litat i cap incident.
5: Vanessa, fa un minut i busques que ha començat aquesta fase parcial a Menorca. És un 4% ja el que es comença a veure. Ha començat aquest eclipsi. Precisament sou vosaltres els primers. Què veus ara mateix? Què es pot veure quan mires el cel allà a Montetoro, a Menorca?
23: Efectivament, amb les gueres d'IB3 que estem posades, puc veure aquesta petitíssima mossa a la dreta del sol, que la lluna ha començat a tapar, i tothom està ja començant a posar les ueres perquè no tothom n'ha assabentat que just fa aquests minutets que ha començat aquest eclipsi parcial. Per tant, podem donar fe de que ha començat l'eclipsi, de que s'està produint avui, dia 12 d'agost, des d'aquí, des d'aquest punt més alt de Menorca, des d'aquests 358 metres d'alçada, es pot veure perfectament, no hi ha boira, no hi ha cap nivolat que ho impedeixi, i donem fe de que ha començat aquest eclipsi.
0: Idò bé, comença l'eclipsi quan són les 7 i 40 minuts del vespre.
6: Segueix l'eclipsi a IB3 Ràdio, Televisió i Web.
0: I ho estem explicant en directe, ho explicàvem des de Menorca i ara ho explicarem també des de la Serra de Tramuntana a Mallorca, al port de Solla, on també ha començat aquest eclipsi a un 5%. Es pot veure ja en Xisco Riba. Xisco, tothom s'ha posat ja les ulleres.
1: Bon vespre, així és. Ja veiem les primeres persones amb les ulleres homologades, posades totes, mirant en direcció a la platja, en direcció al sol a la posada, ja ben pendents d'aquest eclipsi. A poc també veiem com acaben de sortir les darreres embarcacions, perquè molta gent ha optat per viure aquest fenomen des de la mà i veure l'eclipsi des de l'aigua. Aquí mateix també veiem les primeres persones que ja tenen el mòbil preparat damunt un trípode a punt per intentar gravar aquest magnífic moment. Anem a parlar precisament amb un d'ells, amb Davinder. Com estàs?
2: Muy bien, ¿y usted?
1: Muy bien. ¿De dónde vienes para ver aquí en el Port de Solla el eclipse?
2: De Palma.
1: Vives en Palma, ¿no? ¿Y por qué has decidido venir aquí al Port de Solla?
2: Sí, Port de Solla dice la gente que hay que ver muy bien. Y entonces vengo, hoy tengo día libre. A ver, me toca aquí para verlo. Dice que hay que verlo muy bien. Y entonces vengo el autobús y hasta aquí.
1: Y bueno, imagino que con muchas ganas, ¿no? Ilusión a ver.
2: Mucho ganas y aquí hay mucha gente y dice que hay como ver usted también aquí, hay como mucha gente y tengo que ir a verlo.
1: Y bueno, me has dicho, ¿no?, que trabajas aquí en el Port de Solla. ¿Hay más gente de lo habitual?
2: Sí, hoy mucha gente y también yo he visto que cuando he tomado café aquí en mi bar y lleno bar y todos los días hay mucha gente.
1: Y bueno, tienes todo preparado ya, ¿no?
2: Todo preparado. Ya traigo gafas y todo.
1: Perfecto, Davinder, muchas gracias. I d'escoltar els primers protagonistes aquí al Port de Solla, on ja veiem tota la gent preparada amb les ulleres homologades posades per viure aquest fenomen.
5: Gràcies. Des de la Serra de Tramuntana, Xisco Riba, seguint també l'eclipsi a Palma, en aquest cas a la platja de Can Pere Antoni. I és la nostra companya Victòria Morell. Bon vespre, Victòria. Què pots veure ara mateix? Bon vespre, Victòria.
3: Bon vespre. Doncs l'afluència ha anat augmentant de manera constant a mesura... Sí, bon vespre. Sembla que hi ha alguna errada de cobertura. Comentava que l'afluència ha anat augmentant de manera constant a mesura que s'ha acostat l'hora i en aquests moments, quan ja podem dir que ha començat l'eclipsi parcial, molts són els que estan a la platja, alguns encara xerrant, altres ja amb les ulleres posades i començant a contemplar aquest fenomen. Moltes persones han anat vent al llarg de l'hora baixa, han arribat caminant o en bicicleta, però també es veu una arribada i s'ha vist una arribada constant d'usuaris amb transport públic. La proximitat amb el centre de Palma ha convertit avui Can Pere Antoni en una de les opcions més accessibles per contemplar el fenomen sense necessitat d'agafar el cotxe. En aquest moment m'acompanya Cristiano. Cristino ha vengut avui a veure l'eclipsi. Bon vespre.
4: Hola, bon vespre. Què tal?
3: Per què heu triat aquesta platja, per veure avui aquest aconteixement?
4: Bàsicament per la comoditat, perquè no m'ho volia... Perquè des de casa, des de plaça avui allà, fins aquí, doncs, hem estat mitja horeta, tres quarts, caminant tranquil·lament, i no volia trobar-me al mig del cotxe, amb un atascat i sense por a veure res.
3: Comentaves abans que a la plaça d'Espanya els autobusos hi havia molta cor per venir aquí. Vosaltres vos heu trobat dificultats per accedir-hi?
4: La veritat és que quan hem vist aquella coada ni mos ho hem plantejat. Hem seguit caminant fins que hem arribat aquí, a la platja Can Pere Antoni.
3: Te vam fer uns minutets amb les ulleres homologades. Què veus? Què ens pots explicar? Què veus?
4: Pues bé, abans he mirat ja un poquet i se veu una petita llenqueta de la lluna que ja es va rateant una mica el sol.
3: Creus que aquest és un dels moments que recordareu per sempre?
4: Sí, jo crec que sí, perquè no ho he viscut mai, un eclipsi total aquí a Mallorca, i serà únic, no en tornaré a veure d'altre, a Manco Mallorca.
3: Cristina, moltes gràcies per atendre els micròfons d'IV3 Ràdio. Nosaltres, companyes, seguim aquí en un moment on ja l'expectació comença a ser màxima.
0: Expectació màxima a la platja de Can Pere Antoni a Palma i també a Eivissa, des d'on es comença a veure ja aquesta eclipsi. A Eivissa hi ha David Ventura. David, bon vespre.
7: Efectivament, bon vespre. A les 7:39 ha començat l'eclipsi aquí a Eivissa. S'ha de dir, us puc dir que les ulleres especials per veure l'eclipsi que ha repartit IV3 funcionen perfectíssimament, perquè ara me les estava provant, i efectivament són idònies, o sigui, es veu l'eclipsi perfectíssimament, sense cap mena d'inconvenient. A Eivissa, de moment, no s'ha registrat incidents destacats i la jornada s'està desenvolupant amb completa normalitat. S'ha de dir que aquí les grans aglomeracions s'estan produint sobretot a l'oest de l'illa, a les platges sobretot al municipi de Sant Josep, i és on s'han realitzat els talls de trànsit. S'han tallat l'accés a les zones de les urbanitzacions de Calaterida, a Cap d'Asfalcó, a Calabassa, a Platges del Comte, i també, a més, s'ha tallat l'accés des d'aquesta mitja tarda, també a Calabenirràs, al municipi de Sant Joan i al port de Sant Antoni de Portmany. No obstant, també, la veritat és que, tot i que hi ha llocs idíl·lics i de postal per veure...
0: Tenim alguns problemes de comunicació, per això...
7: Està aprofitant qualsevol indret que sigui un poc elevat. Estan aprofitant qualsevol indret que sigui un poc elevat per poder veure l'eclipsi. Per exemple, el Puig de Missa de Sant Eulari s'ha omplert també de gent, hi ha com un centenar de persones allà seguint l'eclipsi, i també un lloc que en principi és poc polit, però que és útil, que són els ponts que hi ha a sobre de l'autovia que uneix Eivissa i Sant Antoni, que és on som naltros. És un pont elevat i que està orientat cap al nord, cap al nord-oest, i on també es pot seguir aquest eclipsi. No sé si tenim temps per parlar amb alguna de les persones que estan aquí seguint aquest esdeveniment.
0: Sí, cap problema, perfectament.
7: Tenim aquí en Joan, que em sembla... Vostè d'on ha vingut?
9: Jo, de Santa Gertrudis.
7: De Santa Gertrudis. Sí. I com és que ha triat? En lloc d'anar a la platja, ha vingut al pont aquest.
9: Claro. Ahir vaig venir a veure-ho allí. Vaig venir a la meva boda jo m'imaginava que d'aquí es veia bé.
7: I ha estat un èxit total, no? Perquè no hi ha gaire aglomeració, hi ha gent, però es pot veure...
9: Sí, es pot veure bé. No em pensava que hi havia tanta gent, per això.
7: Vostè es va quedar aquí fins a les 8:30?
9: No, ahir no. No, però m'imaginava que es veuria d'aquí.
7: Fantàstic. Idò, res, esperem que gaudeixi de l'espectacle.
9: Gràcies.
7: Idò, com podeu veure, aquest és l'ambient que tenim en aquests moments aquí en el pont de l'autovia entre Eivissa i Sant Antoni, que també s'ha convertit en un escenari, en un punt d'observació informal d'aquest eclipsi.
0: Jo crec, Neus, que la majoria de gent en aquesta hora ja ha sortit al carrer per començar a veure aquest eclipsi, i l'eclipsi s'ha posat les ulleres. Estan fent una repassada per totes les illes per saber com ho estan visquent des dels diferents indrets de les Balears, però ara volen posar la veu d'un expert en antena.
6: Segueix l'eclipsi a IV3 Ràdio, Televisió i Web.
0: entendre per què es produeix, que té a veure amb l'eclipsi, que necessitem perquè sigui visible, i també volem saber com ho viu un expert i què és el que veu un expert a través dels seus ulls i de les seves paraules. Saludem Amado Carbonell, director de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, que es troba en aquests moments a Esgrau, Andratx. Molt bon vespre, senyor Carbonell.
12: Com està? Bones tardes.
0: Dèiem que ja ha començat aquest eclipsi a Mallorca, ja és visible en un 21%, que és exactament el que veu vostè.
12: Pues està ara mateix a una zona molt elevada, estem aquí a Esgrau. Tenim ara mateix un poquet de massificació turística, però bueno, els eclipsis estan gaudint tothom, les nits sobreposades, estem disfrutant moltíssim. Ara mateix està aquell un 10% d'ocultació, i també estic aquí en diferents divulgadors, Gerentropia i Nomociència, estan també nosaltres divulgant, i estan gaudint moltíssim d'aquest fenomen.
0: Per què és tan important aquest eclipsi?
12: És important, primer, perquè un eclipsi solar ens ajuda a entendre com funciona el sol, ens ajuda a veure la corona solar en el seu moment més idíl·lic, que és quan la lluna el tapa. Podem veure perfectament les seves flamarades, les seves línies, podem veure les línies de flama, les línies de plasma, i podem veure també estudiar també les projeccions de plasma cap a l'espai. I és també el clima solar que emiteix cap a la Terra, el podem veure moltes vegades en diferents instruments, però el millor que tenim per estudiar la corona solar, que és la part més oculta, ho podem veure mitjançant un eclipsi, és a dir, només ampliar la natura, la lluna.
0: Les Balears són un dels llocs privilegiats per veure aquest eclipsi de tot el món, i a més estem tenint unes condicions meteorològiques privilegiades també en aquests moments, perquè no hi ha núvols, per tant ens permet veure i gaudir d'aquest eclipsi en total normalitat. Per què són tan especial, o per què és tan especial des de les illes? Per què són tan privilegiats?
12: Pues, molt senzill. Ara mateix tenim una visió que hi hagi de posta de sol de nostra estrella eclipsada. És a dir, aquesta visió de la península no la tenen. Estan veient un poc més alt, d'aquesta més cap a l'oest, més cap a ponent. Però nosaltres la veurem quasi posta de sol eclipsada total. Estarà a 2,4 graus. Serà un espectacle sense parangon durant els pròxims anys.
0: Amador Carbonell, director de l'Observatori Astronòmic de Mallorca, que es troba en aquests moments situat a Esgrau. Andràs, gràcies per haver estat amb nosaltres, i el deixam que pugui gaudir d'aquest fenomen, d'aquest eclipsi.
12: Moltes gràcies i molt de gust.
0: 7:51.
5: I anem en aquesta hora al Centre de Coordinació d'Emergències de l'U2 per conèixer el darrer balanç d'incidents relacionats amb l'eclipsi. Allà és el nostre company Lluís Hernández.
8: Bon vespre, idò, aquí a la seu de l'U2 al municipi de Marratxí. Estem aquí amb el director general d'Emergències, en Pablo Garrit. Bon vespre, Pablo.
13: Bon vespre.
8: Bé, actualitzam aquestes incidències que han augmentat fins ara a 26 a les illes. Ens podries un poc actualitzar aquesta darrera incidència, no?, que ha passat aquí a Mallorca.
13: Sí, de las 26 incidencias que tenemos ahora mismo, la gran mayoría son incidentes menores, vinculados en algunos casos con tráfico, con incidencias en el tráfico. Tenemos dos asistencias médicas, dos asistencias menores de tipo médico. Sí reseñar que tenemos dos avisos de peatones en calzada, y aquí sí queremos hacer un llamamiento a la población a que tenga el máximo de precaución cuando está andando por los viales. Y en todo caso, bueno, pues tenemos una caída a distinto nivel, que tampoco tiene gran incidencia. Y sí es cierto que hemos tenido dos incidentes con embarcaciones, uno en Calapí con un incendio con tres personas que se han tenido que rescatar. El barco finalmente se ha hundido. Y luego tenemos muy cerquita de allí, también cerca de Calapí, en Sestaleyas, un incidente también con un barco con una vía de agua que al final ha supuesto el rescate de cinco personas, tres adultos con dos niños. En todo caso, este último rescate, ahora mismo este salvamento está ahora mismo en marcha, pero no hay daños personales de consideración en todo caso.
8: Avançava fa manco d'una hora que s'eleva el nivell 2 del Pla Territorial de Protecció Civil. Això, explica'm un poc per què s'ha decidit en manco d'això d'una hora.
13: Bueno, el operativo está yendo como estaba planificado. Los cortes los estamos haciendo en aquellos puntos donde ya teníamos previsión que habría un cierto conflicto, cierta dificultad desde el punto de vista de la movilidad, a los efectos de garantizar la seguridad de los asistentes en esas zonas. Y en todo caso, ya tenemos todo el operativo puesto encima de la mesa, ya están todos ahora mismo desplegados. Estamos hablando de 2.200 personas prácticamente de forma directa, y eso necesita un refuerzo de coordinación. El refuerzo de coordinación se consigue subiendo el nivel, porque además nosotros también nos dotamos de potestades extraordinarias y también hay una serie de recursos extraordinarios que son propios de la comunidad autónoma, pero también tenemos recursos del Estado que ya están interviniendo. Por tanto, ese mecanismo de refuerzo, como están haciendo ya el resto de comunidades autónomas, nos permite hacer una integración mucho más efectiva con la delegación de gobierno, integrando también todas aquellas responsabilidades que no son directamente de la comunidad autónoma, como es orden público, seguridad ciudadana o incluso seguridad en el mar.
8: D'aquestes 26, diguéssim, incidències, hi ha un rescat, no sé si teniu més informació per ampliar...
13: Es el que le acabo de explicar de los dos incidentes en el mar que hemos tenido, que es el segundo de Calapí, que son 5 personas que ha habido que rescatar, tres adultos y dos menores.
8: Val, pues moltes gràcies, Pablo Garrit. Ja heu escoltat les paraules del director general d'Emergències, que segueixen aquí al SECOPI per seguir aquesta coordinació d'aquest protocol de l'eclipsi total de sol.
5: Una coordinació que s'ha fet durant tot el dia, que ja du mesos, i que es tornaran a reunir a les 9:30 del vespre per fer un balanç, per anar seguint com està transcorregent aquesta jornada. Parlava en Gary dels incidents que havien ocorregut a la mà, i precisament a la mà és la nostra següent entrevistada, Marita Costa, que deu ser als voltants de Sa Dragonera, que ha sortit al port d'Andratx. Marita, en aquests moments a Menorca es veu un 35%, a Mallorca un 33%, a Eivissa un 31% i a Formentera un 30%. Però jo vull saber què veus ara mateix vosaltres des de la mà quan mireu cap al cel.
11: Hola, Neus. Bueno, estem molt emocionats, això és el primer de tot. I ja veiem com el sol s'està tapant des de la part dreta. Encara no és la meitat, però se va tapant bastant. O sigui que ja ho estem gaudint a tope.
5: Volíem saber també, Marita, se parla molt d'aquesta acumulació d'embarcacions que es pot veure a diferents punts de les illes. Volien saber, estàs envoltats de moltes embarcacions ara mateix?
11: En el nostre cas, la veritat que pensàvem que la concentració seria major. També és cert que, clar, ens hem endinsat a la mà i hem evitat estar molt a prop del club, de la costa, d'esport, i en aquest sentit hi ha barcos, lògicament, bastant més de l'habitual, però no és una aglomeració. O sigui, estem tranquils i ho podem disfrutar. Sí, sí, amb seguretat, amb sensació de seguretat.
0: Marita Bosan, has vist qualcú de Salvament Marítim, qualcú vos ha vengut a parlar amb vosaltres?
11: No, en el nostre cas no. Malauradament sí que per Canal 16 hem escoltat la incidència que hi havia a Calapí, però de moment no hem tingut cap visita de Salvament Marítim, no.
0: I per què heu decidit avui agafar el vaixell i veure aquest eclipsi des de la mà en lloc de quedar-vos a terra?
11: Pensàvem que era una oportunitat única, no? Ja que vivim a Mallorca, que tenim aquest gran patrimoni que és la mà, és mediterrani, que millor que viure-ho des d'aquí, no? I realment en aquest moment pensam que val la pena i que hem pres la decisió correcta, perquè és molt, molt emocionant, sí, sí, sí.
5: Teniu, imagino, unes vistes privilegiades, però com està l'estat de la mà ara mateix?
11: Se movia un poquet en les immediacions de Dragonera, és cert que també en tot el trànsit d'embarcacions se movia encara més, però havíem vist la previsió que a les 7, aproximadament a les 7 de davallaves vent, i així ha estat, en la qual se mou un poquet, però l'estat és bo, és bo.
5: Hi ha molta de gent allà, ho compartiu amb moltes persones. Veus vosaltres dins el vostre vaixell si sou molts, hi ha molt de tripulants, i en els altres també, si estan molt plens o si són barquetes petites?
11: Idò, hi ha una mica de tot. Nosaltres som 7 persones, Hi ha des de barcos molt petits, lanxetes, clar, aquí tenim en les immediacions d'Esport d'Andratx, grans iots, hi ha un parell de barcos que pensam que un és de Jennifer Aniston i l'altre pensam que també és d'un dels propietaris de Google, per lo que sabem, o sigui que tenim un pot de tot. I sí, hi ha bastanta gent, la gent s'atura, se tira dins la mà i, bueno, estem podent gaudir tant de l'eclipsi com de la mà i sí que hi ha molt d'ambient.
0: Molt d'ambient i també ambient de famosos, no?, pel que acabes d'explicar, Marita.
11: Sí, efectivament. Sí, hi ha barcos bastant impressionants. Nosaltres tenim un velerito petit, però sí, hi ha iates de famosos, per lo que sabem. Sí que intentem mirar, a menys si reconeixem algú, de moment no, però bueno, ho estem disfrutant igual que ells, o sigui que està molt bé.
5: Aquesta és una constant a la teva vida, Marita, als voltants de la Dragonera, hem dit, al port d'Andratx, des d'on heu sortit. Moltes gràcies per posar aquesta fotografia, per donar visibilitat a com esteu vivint aquesta fase, quan ja s'acosta cada vegada més aquest eclipsi total. Arribarem així, a les 8 en punt.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Jo, l'escolt. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: disfrutar. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: Bona nit.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: jo me rigo, tio, és que no puc.
1: Quan he sentit tio...
2: Per haver sovint dormit amb la solitud.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radyo'da. Sensel Bun Sol.
1: Canlı Kol. İtu.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dar qui del seu cant no s'allunya i que el seu perfum melós amarà les aigües fins que la queixa dels dofins estova el cor dels taurons.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?